dames en heren, goeie pomerade. Tá lindo, tá lindo. Rádio Comunidade.